més inútil que l'última llesca de pa Bimbo, despreciat com la darrera oliva en el plat, infravalorat com aquell cèntim que ningú vol de canvi, insultat, maleït com un trist condó caducat.

és quan et fan una cobra. El rotllo de vàter quan ja no té paper. I aquests són els meus màrtirs quotidians que fan

tants diumenges perduts pel mal i mal de cap. El pet que no tires per no fer soroll,

0: ens hi posem com ens hi posem, ens pixaran la sabata.
1: Què vol dir?
0: Venent els holandesos l'aiguardent. Ton pare s'ha fet ric al gremi alcohòlic, però si els borbons canvien quatre lleis, serà